0: Rockabilly Jones.
1: Estàs escoltant Dixie Rebel Bob des de Catalunya per Catalunya i la resta del món, esclar.

Doncs molt bé, moltes gràcies per escoltar Rockabilly Ràdio i més concretament el meu Dixie Rebel Bob. Una forta abraçada a tothom des de Catalunya.